0: Sintoniza ya, que qué radio infantil a jugar.
1: Vaja, no hi ha ningú. S'han oblidat del meu aniversari. Oh! És un pastís de pera i poma. I no és de goma!